i que es grapsi a mena filla seva por. Aquí tal, Filimena, tarotau i escena, namupune punase, nartona sebró.